0: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Poques complicacions de moment i a lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat en una zona d'obres. A l'autovia 7 tallat l'accés a PortAventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir i retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies per un robatori de cable entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Massanet Massanes.
0: El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. El SEM va atendre una vintena de persones, cap d'elles de gravetat, i el telèfon d'emergències, el 112, va rebre més de 700 trucades. Avui serà dia de fer balanç pel que fa a les destrosses materials. Un tornado a prop de Carcassona, a França, va deixar ahir almenys 41 ferits i més de 300 habitatges malmesos. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis. Les tempestes a França també han alertat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat als aeroports i han obligat a cancel·lar trens. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El Canadà no s'arronsa davant les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra aranzelària a partir del pròxim 1 de gener. El primer ministre Mark Carney diu que respondran a Washington aplicant els mateixos impostos als productes dels Estats Units. Tot i això, les autoritats canadenques encara confien a tancar un acord comercial amb els seus veïns, malgrat que les negociacions es van trencar divendres. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi queden. Alguns ajuntaments, com Blanes, Platja d'Aro i l'Escala, comencen a veure que puja el turisme fora de la temporada d'estiu. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC a Girona amb l'objectiu de fer arribar el Teatre Amateur al màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda a la musical Dins del Bosc, de la companyia Quart Passadís.
2: Esports. El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi amb Rodri a punt per debutar. Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió. Rodri, en canvi, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys. El Barça també condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi de l'Elx i demana explicacions. En aquest sentit, també, el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior espanyol la seva preocupació i indignació per l'actuació policial. I en ciclisme, l'organització de la Volta es veu obligada a suspendre la final de la tercera etapa quan faltaven 15 quilòmetres per acabar per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra. Avui, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
0: I el temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i sobretot a la tarda, el sol acabarà dominant, no s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc d'aquest matí passarem a unes màximes elevades, com les d'ahir.
3: 3CAT Info.
4: Ràdio Pumat, Badalona. Ràdio Pumat, Badalona.

0: En punt les 10 del matí. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que va afectar ahir a la ciutat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no es va enviar les alertes. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar amb fenòmens previsibles. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi a més. El president sirià Ahmed al-Sharaa celebra la decisió dels Estats Units de retirar-lo de la llista d'estats que patrocinen el terrorisme. Considera que això els permet treure's una càrrega pesada i afrontar millor la reconstrucció. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber sense intermediaris d'on són els turistes i quants dies s'hi quedaran. Alguns ajuntaments, com Blanes, Platja d'Aro i l'Escala, comencen a veure que els puja el turisme fora de la temporada d'estiu. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAF està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. I Tadeu Jones és part en la quarta entrega de la saga que arriba demà al cinema. Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa se centren en la paternitat del famós arqueòleg i de la seva dona.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi amb Rodri, que podria estar a punt per debutar. Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll. Tot i això, encara no s'entrena amb el grup. Rodri, en canvi, es va entrenar i per primera vegada amb els seus companys. El Barça condemna l'ús desproporcionat de força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi La Elx i en demana explicacions. En aquest sentit, també el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior espanyol la seva preocupació i indignació. En ciclisme, l'organització de la Vuelta es veu obligada a suspendre al final de la tercera etapa quan faltaven 15 quilòmetres per acabar per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra. Avui, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
0: I el temps, domini del sol amb bandes de núvols prims i l'una nuvolada a la tarda al Pirineu. La temperatura pujarà amb xafegó al litoral i màximes que poden fregar una altra vegada els 35 graus a les comarques gironines.
1: 3CAT Info.
3: Ràdio Pumat, Badalona.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Son las 10 de la mañana, 4 minutos. Aquí sigo acompañándote. Saludos desde el 101.2. Saludos desde tu Radio Pomar. La amiga Matilde nos ha llamado. Dice que le gustan las canciones que ha escuchado hasta el momento y nos ha sugerido un tema de Ecos del Rocío. Matilde, un besote grande. Nos llamó Matilde y nos pidió esta canción de Ecos del Rocío, El Arao y la Barca. Con esta canción comenzamos nueva hora.

0: Y la frase de hoy, martes 25 de agosto, la elegida es esta: no pierdas tu tiempo en personas que no te dan su tiempo. Teléfono de la radio 93 465 7776. Tengo a alguien al otro lado. Hola, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, feliz dimarts. Bon dimarts, en qui parlo?
1: Hola, ara me'n recordo, diu Jaume, no?
0: Sí, Jaume.
1: Vale, vale.
0: I vostè? No,
1: jo, Paquita.
0: Paquita.
1: És que no hi ha manera d'agafar-lo, eh? Jo vinc a trucar i sé que les propagandes i tot doncs s'han de respectar, diguéssim, no? Però no hi ha manera.
0: Doncs avui ha tingut sort. I des d'on truca? Des de quina localitat, des d'on escolta la ràdio, Paquita?
1: De Pomar.
0: De Pomar, molt a prop.
1: Aquí mateix.
0: Som veïns.
1: Sí, visc a dalt de tot, però bueno, soc del barri.
0: Molt bé, doncs un plaer parlar amb tu. Paquita, quina cançó vols? Què vols sentir?
1: A veure, m'agradaria la Patti Bravo, penso que era, La Bàmbola.
0: Ah, para ti yo soy solamente una bàmbola.
1: Però en italià no, en castellà.
0: Sí, no sé sí, correcte. Sí, cap problema. Escoltem bueno. Aquesta cançó. I per què demana aquesta cançó, Paquita? Per què la vols sentir aquí a la ràdio?
1: Bueno, la cançó és que m'agraden totes les antigues.
0: Sí,
1: bueno,
0: molt bé.
1: És més el dia de les antigues que de les modernes.
0: Molt bé.
1: I tot el que sento, pues, m'agrada.
0: I li porta... Aquesta cançó li porta bons records.
1: Sí. Bueno, que totes... Totes tenen alguna cosa que et fa pensar. A vegades t'agafa una mica de tristesa perquè són records que enyores, però normalment disfruto molt sentint-les.
0: Perfecte.
1: Sí,
0: i Paquita, a més de per vostè, a qui li dediquem la cançó? Per qui és?
1: Bueno, jo la dedico a tothom que escolti la Ràdio Pomar.
0: Perfecte.
1: Que no, especialment no en tinc cap persona.
0: Això m'agrada, compartir la cançó. Paquita, ha estat un plaer, un petó molt gran, que tingui un bon dimarts, i ara li posem a la Patti Bravo.
1: Moltes gràcies.
0: Fins la propera.
1: Bon dia.
0: Igualment, adéu, Paquita. Adéu, gràcies. Bon dia.

I acaba de trucar aquí a la ràdio al 93-465-77-76, telèfon de Ràdio Pomar, la Paquita, veïna de la ràdio des de Pomar, ens escolta. I volia aquesta cançó de la Patti Bravo en castellà, és La Bambola. Bon dia i gràcies per la trucada, Paquita.

0: Bon dia, en punt, les 11 del matí. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que va afectar ahir la ciutat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no s'envies les alert. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar en fenòmens previsibles. Pedro Sánchez presideix aquesta hora el primer Consell de Ministres del curs, on s'aprovarà un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El designat és el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que a partir d'avui ha de dirigir l'emergència. La Moncloa pren aquesta decisió 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. Avui, a primera hora, Sánchez també ha reunit el Consell de Seguretat Nacional. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda i l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Aquesta ha estat la reacció. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi més. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi queden. Alguns ajuntaments, com l'Anes, Platja d'Aro o l'Escala, comencen a veure que els puja el turisme fora de la temporada d'estiu. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAF està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. Tadeu Jones és pare en la quarta entrega de la saga que arriba demà als cinemes. Tadeu Jones i la llàntia meravellosa se centren en la paternitat del famós arqueòleg i la seva dona. La petita Oli, una nena intrèpida de 2 anys, provocarà la gelosia de la mòmia, que és el millor amic del Tadeu, i tot plegat acaba amb un viatge en el temps.
1: Esports.
2: El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi, amb Rodri a punt per debutar. Gavi només té una forta contusió al genoll, però continua entrenant-se al marge, mentre que Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb els companys i podria tenir alguns minuts. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada entre el València i el Betis. Mentrestant, aquesta tarda l'ex-blaurana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. I en ciclisme, avui quarta etapa, la primera clarament de muntanya a la Vuelta amb sortida i arribada a Andorra de la Vella. Ahir l'organització la va haver de suspendre els últims quilòmetres per culpa de la forta tempesta d'aigua i pedra que va caure a l'Alta Cerdanya.
0: I el temps, domini del sol amb bandes de núvols prims i alguna nuvolada a la tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran amb xafogó al litoral i màximes que poden fregar una altra vegada als 35 graus a les comarques gironines. 3CAT Info.

0: En punt les 12 del migdia. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que van afectar ahir la capital tarragonina. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no es va enviar les alert. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar en fenòmens previsibles. Primera reunió del Consell de Ministres després de les vacances en què el govern espanyol agafarà el timó de la crisi migratòria de Ceuta i crearà un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial. Això mentre ha elevat a 2.900 el nombre de menors identificats. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb aquest país. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda a l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi més enllà. El president sirià Ahmed al-Sharaa celebra la decisió dels Estats Units de retirar-lo de la llista d'estats que patrocinen el terrorisme. Considera que això els permet treure's una càrrega pesada i afrontar millor la reconstrucció. En llibertat amb càrrecs, un entrenador de voleibol de 23 anys acusat de violar i deixar embarassada una menor de 15 anys a Palma de Mallorca. L'agressió va ser el juny, però la policia no el va poder detenir fins la setmana passada. La Schubertiada farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles, mentre les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu de fer arribar al Teatre Amateur el màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís. Fins diumenge el festival proposa una programació d'una vintena de companyies locals i internacionals.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar. Gavi només té una forta contusió al genoll, però continua entrenant-se al marge, mentre que Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb els companys i podria tenir alguns minuts. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el que enfrontarà el València i el Betis. Mentrestant, aquesta tarda l'ex-blaurana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. I en ciclisme, avui a la Vuelta, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Ahir l'organització la va haver de suspendre els últims quilòmetres per culpa de la forta tempesta d'aigua i pedra que va caure a l'Alta Cerdanya.
0: I el temps, més sol aquesta tarda, amb alguna resta de núvols, bàsicament prims, sense més conseqüències. La temperatura semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners.
1: Trescat Info.

0: Todos i per a totes, Ràdio Pomar. Escoltem aquest missatge de l'amic Enric. Bon dia.
1: Bon dia, amic Jaime. Bon dia, bon programa i bon dia a tothom. Avui, mira, des de Pineda de Mar, mira, avui et proposo una cançó. La cançó que et demano, o la cançó que et proposo,
0: sí,
1: és una cançó de Diego Torres i es diu Soy de la gente. I jo sóc de la gent que escolta Ràdio Pomar i que també l'estima. Una abraçada per tu i per tots.
0: Gràcies.
1: La dedico per tots també, i en especial per una noia que m'estimo moltíssim i que l'estimo, que es diu Raquel. Una abraçada, Jaime, i per tothom, i que tingueu bon dimarts.
0: Una abraçada.
1: Per cert, ja que has dit la temperatura de Barcelona, de Badalona i de tot arreu, aquí a Pineda tenim a 31 graus, però aquí fa una calda de nassos. Bé, una abraçada.

0: Estem escoltant en directe a 3CAT Info la portaveu del govern, Sílvia Paneque, a la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu.
1: Respecte a l'informe PISA, com saben i com va explicar també extensament la consellera en compareixença,

jugarem a estimar-nos la Marta Roura amb aquesta cançó, que va ser la cançó que va interpretar per primera vegada al Festival d'Eurovisió, la televisió andorrana. 2:15, 1:30, escuchamos a Cristian Castro, Volver a Mar.

0: Pomà, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. Si eres autónomo o tienes un pequeño negocio, ahora cuando más nos necesitas, puedes contar con nosotros. Llámanos al 93 466 5657 y te informaremos. En Radio Pomar queremos ayudarte para que llegues más lejos. 93 466 5657, porque tú te lo mereces.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.